amb molest trobem X que em bo. És intertant integraló a cartot. En únic rom van a magnífic en tuin. Des que rot estem a valoir pel buin. Ei, amb molest trobem X que em bo. És intertant integraló a cartot. En únic rol en el magnífic enduin. Desgarrat estem a valoir pol.